El grup em taula que li d'entrada era la mà, ja que jo és nou, nou rari, nou, nou, nou teibor. Ja, sí, sí, casamos de... A mi no sé, ja que no conen, no hem de dir d'entrada era.